0: Comunitat Valenciana.
1: Què tal estan? Bon dia. Els mitjans d'extinció d'incendis han estabilitzat esta matinada l'incendi forestal de Forcall, a la província de Castelló, que va ser declarat ahir diumenge per la vesprada en estendre's el foc de vegetació provocat per un camió accidentat que havia quedat en un barranc. A més, les fortes tempestes que van descarregar ahir a l'interior de la província de València van generar també dos incendis forestals més, a Xelva i un altre a Alboratxe. En concret, el d'Alboratxe ja està controlat. Sàpiguen que una dona de 25 anys ha resultat ferida i traslladada a l'Hospital Doctor PC de València este diumenge en cedir el sòl del seu habitatge sobre una empresa de cotxes en la localitat de Benetússer per causes que de moment es desconeixen. La dona es va precipitar des d'una altura de 4 o 5 metres. El Servei d'Urbanisme Municipal de la localitat, juntament amb la policia local, té previst analitzar este matí l'incident i si es deu algunes obres o per el mal estat de la vivenda. L'Associació d'Empreses Constructores i Concessionàries d'Infraestructures, SEOPAN, celebra a aquestes hores una jornada per analitzar les infraestructures clau per al desenvolupament de la Comunitat Valenciana. En el foro participarà el conseller d'Infraestructures, Territori i el de la Recuperació, Vicente Martínez Mus, i la comissionada especial per a la reconstrucció després de la dana, Zulima Pérez. En quant a l'oratge, la Comunitat Valenciana ha arrencat la setmana amb possibles ruixats i tempestes a l'interior de la meitat nord esta vesprada que probablement poden ser localment forts i que podrien anar acompanyats de granís, segons ha informat l'Agència Estatal de Meteorologia. Pel que respecta a les temperatures, avui dilluns no van a patir molts canvis, excepte un descens de les màximes a l'interior de la meitat sud de la comunitat. Bon dia.
2: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.
3: Síguenos por internet en ondacero.es.
4: Estás escuchando Más de Uno en Onda Cero.

0: se sumaran este dilluns a la proposta de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies de convocar un minut de silenci per les víctimes dels terratrèmols de Veneçuela. Hi haurà concentracions avui al migdia a les portes de tots els edificis municipals. I el conseller d'Agricultura, Aigua, Ramaderia i Pesca, Miguel Barrachina, i la Federació de Comunitats de Regants de la Comunitat Valenciana es reuneixen a hores d'ara amb el representant de la Comissió de Medi Ambient del Comitè Europeu de les Regions a Brussel·les. En pàgina de successos, la Guàrdia Civil ha detès el responsable de nombrosos delictes de robatori d'animals en la localitat valenciana de Bétera. El detingut havia sostret 44 cabdells de diverses races, valorats en 65.000 euros, així com nombrosos coloms de competició, valorats en 80.000. Durant els registres es van localitzar animals en molt mal estat, entre els quals es trobaven gossos i també galls.
1: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.
2: Ahora, los titulares son de 10 palabras, los vídeos no duran más de 15 segundos y los mensajes se reenvían sin contrastarlos. Y aún así, entender el mundo sigue llevando tiempo. Tiempo para confirmar, para contar las cosas desde más de un punto de vista, para analizar la actualidad en La Brújula con Rafa Latorre.
3: Esto es La Brújula en Onda Cero y estas son las noticias que tienen que conocer a esta hora para estar bien informados.
2: Escucha La Brújula con Rafa Latorre. El análisis pausado de una actualidad rápida. Todas las tardes a partir de las 7 y siempre que quieras en la web y en la app. Onda Cero, tu radio.
4: Estás escuchando Más de Uno en Onda Cero. Donde Alsina.

0: Adiós.
1: Què tal? Bona vesprada. Les denúncies per violència de gènere han augmentat un 5,8% en la Comunitat Valenciana en el primer trimestre de l'any, segons ha informat avui el Tribunal Superior de Justícia. La xifra de víctimes també puja un 1,7% i el número de les quals renuncien a declarar contra el seu agressor creix un 14,6% més, fins a 921. La Comunitat Valenciana té la quarta taxa de víctimes denunciants de violència de gènere per cada 10.000 dones més alta d'Espanya. Espanya amb 23, mentre que la mitjana nacional es situa en 18,1%. Els contem també que els trens dels serveis de la línia de Rodalies C2 han sigut cancel·lats, tres serveis concretament, per la vaga de 24 hores convocada pel sindicat ferroviari que ha secundat un maquinista, mentre que l'alta velocitat i la llarga i mitjana distància circula amb normalitat a València, segons ha informat Renfe. La vaga de dos dies coincideix, a més, amb l'operació eixida de les vacances d'estiu. I la Confederació Empresarial de la Comunitat Valenciana a la seva estima que l'economia valenciana creixerà enguany en torn al 2,7%, sempre que reduïsca, això sí, la incertesa internacional i es mantinguen la fortalesa del mercat laboral, el consum i l'impuls de les inversions associades a la reconstrucció de la Dana i als fons Next Generation de la Unió Europea. La consellera de Serveis Socials, Família i Infància, Elena Albalat, assisteix a aquestes hores a una reunió ordinària que se celebra en el Consell Territorial de Serveis Socials a Madrid, i el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, visitarà a la una en Alcoi les instal·lacions d'Aitex.
2: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.

0: Cuando el objetivo de tu negocio es satisfacer a tus clientes, cada promesa cuenta. Por eso, en Toyota Profesional, cumplimos con nuestro compromiso de ofrecer la gama de vehículos comerciales más completa. En ella encontrarás la nueva Toyota Proace City, ahora en versión eléctrica o de combustión, por la misma cuota. Toyota Profesional. Profesionales que cuidan de profesionales.
1: Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Cobelsa en Castellón y Vinaroz.
2: Vaig a Diteu, la festa més marinera arriba al Grau de Castelló. Entre el 27 de juny i el 5 de juliol, les millors ramaderies se citen en el districte marítim. Gaudeix de l'exhibició d'onces serrils i de l'entrada de bous del Torreón. No et perdes el correfoc de Sant Pere, la cavalcada de la mar i la processó marítima. Balla al ritme de l'orquestra La Missió i Isabel Ayun, la potra salvaje. I queda't amb el millor sabor de boca després del dia de les paelles i la torrà de la sardina. El Grau t'espera. Tota la informació en www.castelló.es. Ajuntament de Castelló. Thank you.

0: i altres notícies que estan passant així al nostre territori. El control tècnic està avui Alejandro Bermúdez. Comencem. Els jutjats de la Comunitat Valenciana van rebre durant el primer trimestre d'este any 7.080 denúncies per violència de gènere, un 5,8% més que les registrades en el mateix període de l'any passat. Ho arreplega un informe del Consell General del Poder Judicial, Núria Moreno.
1: Un augment, segons conta Onda Cero, Susana Gisbert, fiscal especialitzada en violència de gènere, que té una doble lectura.
2: Una primera es pensar que hay una mayor concienciación y mujeres que no denunciaban antes denuncian ahora, lo cual sería en parte al menos una buena noticia, y otra que un aumento objetivo de denuncias es un aumento objetivo de casos, en cuyo caso la noticia sería mala. Yo creo que hay que ponderar las dos variables.
1: La xifra de víctimes també puja un 1,7% i el número de les quals renuncien a declarar contra el seu agressor creix un 14,6 fins a 921. En això últim posa el focus la fiscal.
2: Todas estas mujeres no denuncian o no quieren seguir adelante con el procedimiento, y aunque se puede seguir de oficio, lo ponen muy difícil, con lo cual pues también se da un margen de peligro a ellas y un margen de impunidad que también nos debe llevar a pensarlo. En cualquiera de los casos, lo que tenemos que plantearnos en este caso es por qué razones no denuncian, si es por miedo, si es por presión, si es por desconocimiento, y tratar de poner remedio a estas causas.
1: La Comunitat Valenciana té la quarta taxa de víctimes denunciants de violència masclista per cada 100.000 dones més alta d'Espanya, amb 23, mentre que la mitjana nacional es va situar en el 18,1. Recordem, com sempre, aquest telèfon 016 d'ajuda a les víctimes.
0: Ajuntaments de tota la comunitat han convocat este migdia un minut de silenci a les portes dels edificis municipals per les víctimes del terratrèmol ocorregut a Veneçuela, sumant-se així a la proposta de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies.
1: Mentrestant, 11 voluntaris de l'ONG Intervenció, Ajuda i Emergències, amb seu al GMSI, treballen ja en el terreny amb 3 gossos especialitzats en rescats i sistemes electrònics de detecció. Ho explica Miguel Montero, responsable d'IAE.
3: Hemos encontrado un montón de zonas de trabajo donde aún no había pasado equipos internacionales que no tenían marcaje y SARAG. Nos hemos puesto a hacer búsqueda con los perros, con sistemas electrónicos, GPL. Y bueno, hemos registrado unas 10 zonas diferentes. Hemos localizado con coordenadas, con una descripción, todo para el puesto de mando, ¿no? Para el centro de mando que está llevando este operativo.
1: Les zones ja inspeccionades estan marcant d'acord amb els estàndards internacionals per a informar sobre l'absència o presència de cossos sota els enderrocs, tot i que, de moment, segons l'ONG, no s'ha trobat a cap supervivent.
0: I la vicepresidenta segona de la Diputació de València, responsable de carreteres, Remei Massolari, ha negat davant la jutgessa de la Dana haver rebut una trucada de l'alcaldessa de Xiva, d'Amparo Fort, a les 3:30 de la vesprada d'aquell dia, contradient així la versió oferida per la primera edil, Ramon Pérez.
4: Massolari ha assegurat que no va parlar amb l'alcaldessa fins a hores més tard, quan van intercanviar missatges a partir de les 7:37 de la vesprada. Durant la seva declaració com a testimoni, la vicepresidenta també ha afirmat que desconeixia la convocatòria del SECOPI i que no va rebre el missatge És alert. Respecte a la informació sobre l'estat de les carreteres, diu que es va traslladar pels canals oficials al Centre de Gestió dels Serveis de Mobilitat, encarregat de comunicar-la posteriorment al Servei d'Emergències.
0: I parlant de la Dana, nou enfrontament entre la Generalitat i el Govern Central per les xifres de la reconstrucció després de l'arribada, un xoc que han traslladat avui a una jornada sobre infraestructures de l'Associació de Constructors.
4: D'una banda, la Generalitat, que situa al 3% el grau d'execució dels treballs compromesos per la Confederació. El vicepresident tercer, Vicente Martínez Mus, considera per això que els últims fons europeus rebuts per a la Dana haurien de correspondre a la Generalitat.
5: Que entendemos que la Generalitat, como administración autonómica que ha puesto mucho esfuerzo, tiene que tener una parte importante de esos recursos. La experiencia nos ha demostrado con la Dana que somos capaces de responder a la adversidad. Y ahora tenemos que demostrar que somos capaces también de anticiparnos al futuro.
4: I d'altra banda, Zulima Pérez, la comissionada del Govern Central per a la Reconstrucció, que convida a la Generalitat a que els consulten a ells les dades, perquè, segons Pérez, les de la Generalitat s'allunyen de la realitat.
6: Y son datos que no atienden a la realidad, es decir, teniendo en cuenta que el plan de la Confederación son 1.300 millones de euros, si ya hemos ejecutado 220 millones de euros, pues evidentemente esto supone ya más de un 20% ya de proyectos ejecutados.
0: Canviem ara d'assumpte. El ministre de Transports, Òscar Puente, està avui a Alacant, on s'ha reunit amb els col·lectius veïnals de la ciutat que des de fa dècades venen demanant la creació d'un parc central sobre els terrenys alliberats pel soterrament de les vies. Després de la trobada, sabem pels veïns que aquest anhel projecte

0: per a Alacant podria començar en 2028. Ho ha seguit Juan Carlos Fresneda, Onda Cero Alacant.
1: Sí, esa fecha va a depender de los planes pormenorizados que tiene que hacer el ayuntamiento para comenzar ya esta zona verde muy demandada desde hace más de 20 años, que todavía va a tener que esperar a 2028, según el portavoz vecinal Vicente Alcaraz.
2: Son 23 años esperando que haya un parque central y ahora mismo lo que tenemos son promesas de en el 2028. Es decir, que el parque va para lejos. Y eso adelantando el concurso de ideas.
1: Por su parte, Óscar Puente ya había anticipado previamente que será el gobierno, la Generalitat y el ayuntamiento los que sufragan esos 30 millones que costaría la zona verde del total de más de 400 que supone el proyecto global.
3: El proyecto Parque Central es un proyecto financiado enteramente con recursos públicos de las tres administraciones. Por tanto, está en condiciones de proceder tan pronto suscribamos el convenio para desarrollar el proyecto Parque Central de Alicante.
1: Y es que contempla además la construcción de la estación central del tranvía dependiente de la Generalitat, de la estación intermodal de tren y la construcción de hasta 1.400 viviendas.
0: En crónica política, la futura candidata de Compromís a l'alcaldia de València, Mònica Oltra, defensa projectes polítics en l'esquerra alternativa basats en aliances. Ha sigut a Madrid durant la seva intervenció per a presentar al diputat de la seva formació en el Congrés, Alberto Ibáñez, en una trobada informativa de Nova Economia Fòrum.
4: Oltra, que com Ibáñez pertany a Iniciativa del Poble Valencià, una de les branques de Compromís, ha portat a la capital el seu missatge amb vista a les pròximes eleccions, tant municipals, autonòmiques com generals.
5: No hay salidas individuales, solo hay salidas colectivas desde la organización social, política y comunitaria. Por eso ahora también trabajamos en proyectos políticos, tejiendo alianzas que desborden las siglas y el cortoplacismo.
4: També el diputat Alberto Ibáñez ha apel·lat a la necessitat d'unitat política en l'esquerra com a resposta, ha dit, a l'extrema dreta i demana als partits que deixen llibertat a les seues organitzacions territorials per a negociar.
0: Aquestes paraules d'Alberto Ibáñez i de Mònica Oltra han tingut resposta des de la Comunitat Valenciana. El síndic de Compromís, Joan Baldoví, recorda que la decisió última correspon als òrgans interns de la coalició, però es mostra optimista amb el paper que Compromís podria jugar a les pròximes eleccions.
6: Són els òrgans de Compromís on estem representats tots, on haurem de decidir de quina manera abordem aquestes eleccions. Però insistisc en el missatge. Compromís ha de ser el pal de paller. Són aquelles forces que estan apegades en el territori les que són capaces d'aglutinar.
0: La Guàrdia Civil ha detingut el conductor de 19 anys del BMW implicat en el greu accident de trànsit ocorregut esta matinada en la Nacional 340 a l'altura de la Magdalena. A Castelló, el sinistre deixa 4 morts i 6 ferits de diversa consideració. Onda Cero Castelló, Lorena Pardo.
7: El jove detingut és veí de Borriana i va rebre l'alta mèdica ahir. Viatjava al costat d'altres tres ocupants quan es va produir el sinistre, en el qual van morir dos dels seus ocupants, el conductor d'un taxi i una dona de nacionalitat francesa. L'accident ha deixat a més 6 ferits, un d'ells en estat crític, ingressat en la unitat de vigilància intensiva de l'Hospital General de Castelló i la resta en pronòstic reservat. El sinistre va tindre lloc a les 2:20 de la matinada en una incorporació a la Nacional al 340 en direcció a Castelló i es van veure implicats 3 vehicles. La investigació de la Guàrdia Civil continua oberta per esclarir les circumstàncies de l'accident.
0: I a Forcall, també a la província de Castelló, ja ha quedat estabilitzat i perimetral l'incendi que es va iniciar ahir per la vesprada en els voltants del camió accidentat en la CV123 que uneix esta localitat en 5 torres. El camió que transportava 200 de porcs va caure per un terraplè i després d'escarcelar al seu conductor, el vehicle va quedar abandonat. En quant a l'oratge, esta vesprada probablement poden haver tronades que podrien anar acompanyades de granís. Arribem així a les 2. Adeu.
8: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.
9: Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias. Primero fue que no son un fin en sí mismos, sino un instrumento. Luego que mejor seguir prorrogando para no perder tiempo de ejecución de los fondos europeos. Después llegó la camiseta sudada. La promesa de presentar las cuentas antes de terminar el año con 40 grados tiene que estar fina ya. De la camiseta pasamos al seguimos trabajando intensamente en el borrador para después dar paso a el proyecto estará listo en el primer trimestre. Estamos a 29 de junio. Y luego ya lo de Irán, la guerra, que hasta el momento ha sido el último pretexto argumental conocido del gobierno con el que seguir incumpliendo su obligación constitucional de presentar un proyecto de presupuestos al Parlamento. Los efectos de la guerra y la incertidumbre continúan, pero ahora